0: 25 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Va dir que Esmeralda, soc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls de les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació, sens dubte, de servei públic, pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
0: Ràdio Capital. 25 anys.
2: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: Bon dia, sóc en Marcel Lledó des del segell musical Bank Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps i res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
1: Ràdio Capital. 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació, sens dubte, de servei públic, pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: 25 anys.
1: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats perquè tenim la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors. Sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Ves al tanto a la platja
1: a veure si clavaràs una garoina al cul.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
1: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. A Ràdio Capital les tenim.

0: 25 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
2: Ràdio Capital
0: 25

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 8.
2: Bon dia, us parla Joan Coll i aquesta és l'actualitat del Baix Empordà. Una dona de 74 anys ha mort aquest diumenge a la tarda mentre es banyava a la cala del Maset a Sant Feliu de Guíxols. El telèfon d'emergències ha rebut l'avís cap a les 2 del migdia quan s'ha alertat que una banyista tenia dificultats dins de l'aigua en aquesta cala situada al costat de la platja de Sant Pol. Una embarcació de salvament marítim ha traslladat la dona fins al punt de socors on els professionals del SEM li han practicat maniobres de reanimació. Malgrat els esforços dels equips sanitaris, no ha estat possible salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 16 les persones que han mort ofegades a les platges catalanes des de l'inici oficial de la campanya de bany el passat 15 de juny. I unes 400 persones s'han manifestat aquest diumenge a Serra de Daró per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter. Ho han fet en una marxa lenta a peu, en bicicleta o amb tractors, fins a Mas Veí, direcció Gualta, per denunciar la manca d'inversions a la xarxa viària. La plataforma Prou Excuses i una vintena d'alcaldes de la comarca han reclamat ampliar les carreteres, moltes de les quals disposen d'un carril per sentit i no tenen voral, una situació que, segons asseguren, contribueix a l'altra sinistralitat. De fet, segons la plataforma, a la zona s'hi registra un accident cada 2 setmanes. Tot i valorar positivament el paquet de mesures anunciades pel govern, han advertit que fins que no vegin maquinària treballant-hi no s'ho creuran. I Palafrugell ha donat aquest cap de setmana el tret de sortida a la 14a edició de la Bienal de Fotografia Xavier Miserachs. El festival, que es podrà visitar fins al 18 d'octubre, reunirà 11 exposicions en diferents espais del municipi. La programació es completa amb projeccions de cinema i documentals, conferències, presentacions, visites guiades i activitats educatives. L'objectiu és acostar la fotografia al gran públic i convertir Palafrugell en un punt de referència per a aquest llenguatge artístic durant més de 2 mesos. I fins aquí el repàs de les principals notícies d'aquest dilluns al Baix Empordà.
3: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
4: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels 3 porquets.
5: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
4: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
5: Però què passa aquí?
6: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
5: Així no hi ha qui les faci caure.
6: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
7: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
8: Aquest estiu torna a la Industrial Market, el market més esperat de la Costa Brava. Del 5 al 9 d'agost estrenem nova ubicació a S'Agaró, al Parc de les Dunes de Sant Pol, davant de la Taverna del Mar. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. I recorda, del 19 al 25 d'agost també ens trobaràs a Pals. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Heineken i Ladrón de Manzanas.
9: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
10: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
11: Més econòmic del que et penses.
10: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
11: del nostre web,
10: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
11: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
10: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Glú i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Glú, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital,
0: 25 anys.
3: Say y'all!

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Arjau de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
2: Adéu. Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9.
2: Bon dia, us parla Joan Coll i aquesta és l'actualitat del Baix Empordà. Una dona de 74 anys ha mort aquest diumenge a la tarda mentre es banyava a la cala del Maset a Sant Feliu de Guíxols. El telèfon d'emergències ha rebut l'avís cap a les 2 del migdia quan s'ha alertat que una banyista tenia dificultats dins de l'aigua en aquesta cala situada al costat de la platja de Sant Pol. Una embarcació de salvament marítim ha traslladat la dona fins al punt de socors on els professionals del SEM li han practicat maniobres de reanimació. Malgrat els esforços dels equips sanitaris, no ha estat possible salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 16 les persones que han mort ofegades a les platges catalanes des de l'inici oficial de la campanya de bany el passat 15 de juny. I unes 400 persones han manifestat aquest diumenge a Serra de Daró per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter. Ho han fet en una marxa lenta, a peu, en bicicleta o amb tractors, fins a Mas Veí, direcció Gualta, per denunciar la manca d'inversions a la xarxa viària. La plataforma Prou Excuses i una vintena d'alcaldes de la comarca han reclamat ampliar les carreteres, moltes de les quals disposen d'un carril per sentit i no tenen voral, una situació que, segons asseguren, contribueix a l'alta sinistralitat. De fet, segons la plataforma, a la zona s'hi registra un accident cada 2 setmanes. Tot i valorar positivament el paquet de mesures anunciades pel govern, han advertit que fins que no vegin maquinària treballant-hi no s'ho creuran. I Palafrugell ha donat aquest cap de setmana el tret de sortida a la 14a edició de la Bienal de Fotografia Xavier Miseracs. El festival, que es podrà visitar fins al 18 d'octubre, reunirà 11 exposicions en diferents espais del municipi. La programació es completa amb projeccions de cinema i documentals, conferències, presentacions, visites guiades i activitats educatives. L'objectiu és acostar la fotografia al gran públic i convertir Palafrugell en un punt de referència per a aquest llenguatge artístic durant més de 2 mesos. I fins aquí el repàs de les principals notícies d'aquest dilluns al Baix Empordà.
3: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
4: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els 5 sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
5: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
6: Aquest estiu no et perdis una de les cites més emblemàtiques de la Costa Brava. Dijous 6 d'agost, a les 10 de la nit, la platja de l'Escala acull la 48a cantada d'havaneres de l'Escala. Amb les actuacions de Peix Fregit, Son de l'Havana i l'Espingari, presentada per Espartac Paran. I a la Riba, servei de lloguer de cadires i rom cremat. Organitzen la Penya Blaugrana de l'Escala i l'Ajuntament de l'Escala.
7: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
8: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores
9: perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta.
8: Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
10: La ràdio de l'Empordà.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: La millor música del món.
10: La millor música del món.
1: A Ràdio Capital.
10: Ràdio Capital.
1: Amb Marc Clapés.
11: Una veu que ens recorda lleugerament a la música d'Adele. Sky Newman sona a la ràdio de l'Empordà amb aquest Man of the House.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoïnes s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen, ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.
3: Aquesta és la primera cançó que arriba a casa nostra dels Temper City. S'ha fet molt viral a tot el món i sona Capital, aquest Self-Aware.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
3: Preparat per viure la festassa a quilòmetre zero? El Festival Portaferrada Occident et porta una nit única amb Doctor Prats, Miqui Núñez, Mamaduixa, Balkan Paradise Orchestra i un artista sorpresa. Més de 7 hores de música, festa i el millor ambient al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. No et perdis la festassa a quilòmetre zero del Festival Portaferrada Occident. Compra ara la teva entrada a portaferrada.cat i no et quedis sense viure la festassa a quilòmetre zero.
4: Fuego lento tu mirar.
5: Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera.
4: Fuego lento arrebat.
5: Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país.
4: Si tu no estàs aquí, no sé.
5: Entrades a sonsdelmón.cat.
6: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
7: Marxo a la platja.
8: Aquestes hores, si no podràs aparcar.
7: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
9: Aquest estiu, mou-te amb comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
10: La millor música del món.
11: La millor música del món.
10: A Ràdio Capital.
11: Ràdio Capital.

0: 25 anys, sonant amb tu.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Seguim a la ràdio de l'Empordà amb Banda Neon al costat de Buhos i Mont DJ. Anem a passar la calor amb el ventilador.

0: ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu. On el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
1: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
2: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
3: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural. Funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 972-850155 o entra a nimbustelecom.cat.
4: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
5: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
6: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6
7: delictes. En
6: tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
8: a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
9: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
10: Avui una jornada plenament assolellada.
5: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
11: Ràdio Capital.
5: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: Sí, aquesta també ens agrada.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: Seguim amb molta més música per tu aquí a la Ràdio de l'Empordà, ara amb la veu de Leon Bridges. Atenció a aquesta cançó que et proposem, que nosaltres n'estem completament viciats. Es diu Light the Way.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que

0: 4 al 6 de setembre celebrem la 21a Fira d'Indians.
1: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils,
0: música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
1: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
0: Informació i entrades a visitbagú.com.
1: Fira d'Indians a Bagú.
2: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
3: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
4: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
5: Aquest estiu torna la Industrial Market, el market més esperat de la Costa Brava. Del 5 al 9 d'agost estrenem nova ubicació a S'Agaró, al Parc de les Dunes de Sant Pol, davant de la Taverna del Mar. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. I recorda, del 19 al 25 d'agost també ens trobaràs a Pals. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Heineken i Ladrón de Manzanas.
6: La millor música del món.
7: La millor música del món.
6: A Ràdio

Bé, ara és una mica inútil que jo digui que aquesta cançó es diu Pan, Bol i Sal, perquè segur que tots vosaltres ja la coneixeu. És una de les cançons incloses en el debut dels Blaumut. Des del Turista, avui torna a sonar aquí a Ràdio Capital, la cançó del Xiulet.

0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Seguim a la ràdio de l'Empordà amb la veu de Grècia Abraham. Sona amb això que es diu Hit the Wall.

0: explicar-ho. Escolta-ho. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Sopa de Cabra presenta en remix del Far del Sud, ni més ni menys que amb Jordi Stone.

0: platja, pare.
1: Ves al tanto a la platja.
2: A veure si clavaràs una garoina al cul.
3: Ràdio Capital.
4: La ràdio de l'estiu.
3: Des del cor de la Costa Brava.
5: Tots els èxits en una sola ràdio. Ella és Olivia Rodrigo. Això és Capital i la cançó s'anomena Stupid Song. New York City.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 12, Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest dilluns. El Festival Riures de Calonge i Sant Antoni ha tancat aquest diumenge la seva segona edició. Durant 6 dies, el certamen ha apostat per l'humor en català i ha confirmat el seu creixement. L'organització destaca la bona resposta del públic. 3 espectacles han exhaurit totes les entrades. Entre aquests hi ha la preestrena d'un dels muntatges del festival. El Baix Empordà ha deixat sense executar prop de 130.000 euros per lluitar contra el sensellarisme entre el 2022 i el 2024. La comarca tenia assignats prop de 340.000 euros. Al final, només n'ha gastat poc més de 200.000. Això vol dir que ha quedat sense executar prop de 4 de cada 10 euros. És una de les xifres més altes. Aquest dilluns es compleix un mes de l'incendi de les Gavarres que va cremar prop de 2.200 hectàrees de bosc. El foc va deixar una gran ferida en aquest espai natural. Ràdio Capital ha parlat amb Quim Gubau, gerent del Consorci de les Gavarres, i amb diversos alcaldes. Tots han explicat l'estat de la zona cremada i els passos per regenerar el terreny. Els ajuntaments de Torroella de Montgrí, Gualta i Ullà s'han unit per preservar la resclosa d'Ullà. Volen protegir un dels conjunts hidràulics històrics més rellevants al Baix Ter. Els 3 consistoris han assumit les conclusions d'un estudi històric, arqueològic i arquitectònic. L'ha elaborat l'arqueòleg Ferran Codina per encàrrec del Museu de la Mediterrània. I tot seguit, la previsió del temps per aquest dilluns. Boirina extensa a l'Empordà i al litoral, amb cel variable i algun plogim feble d'interior. Les temperatures es mouran entre els 22 i els 32 graus amb calor moderada, ben fluix. Els pròxims dies, boires matinals i ambient càlid. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
0: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Avalle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
3: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
4: Marxo a la platja.
5: Aquestes hores, si no podràs aparcar.
4: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
6: Aquest estiu, mou't amb comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
7: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
8: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
1: La millor música del món.
9: La millor música del món.
1: A Ràdio Capital.
9: Ràdio Capital.
1: Amb Marc Clapés.

0: els continguts de Ràdio Capital i l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.cat.
1: Original dels Milky, aquesta és la versió remix que ha presentat David Guetta d'aquest èxit del 2002 que es diu Just the Way You Are i que sona a Capital.

0: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
1: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
0: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
1: Però què passa aquí?
2: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
1: Així no hi ha qui les faci caure.
2: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
3: Fuego lento tu mirar.
4: Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera.
3: Fuego lento arriba.
4: Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país.
3: Si tu no estàs aquí, no sé.
4: Entrades a sonsdelmón.cat.
5: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
6: El 19 d'agost, el Festival Porta Ferrada Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals, tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Porta Ferrada Occident. La música es viu aquí.
7: Mana, mana.
8: Maxil·la Estètic.
9: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
8: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
9: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
8: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
9: Confia en Maxil·la Estètic.
8: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
9: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
7: Mana, mana.
8: Maxil·la Estètic.
10: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
11: Més econòmic del que et penses.
10: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
11: del nostre web,
10: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
11: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
10: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
3: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
4: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
5: Aquest estiu torna a la Industrial Market, el market més esperat de la Costa Brava. Del 5 al 9 d'agost estrenem nova ubicació a S'Agaró, al Parc de les Dunes de Sant Pol, davant de la Taverna del Mar. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. I recorda, del 19 al 25 d'agost també ens trobaràs a Pals. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Heineken i Ladrón de Manzanas.
6: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a olalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
7: La millor música
8: la
7: del
8: millor
7: món.
8: La millor música del món.
7: A Ràdio Capital.
8: Ràdio Capital.
7: Amb Marc Clapés.
9: 25 anys.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.
3: Seguim amb molta més música per tu aquí a la ràdio de l'Empordà, ara amb la veu de Leon Bridges. Atenció a aquesta cançó que et proposem, que nosaltres n'estem completament viciats. Es diu Light the Way.

0: L'Empordà, també a radiocapital.cat.
1: Una veu que t'atraparà és la d'Alex Warren. L'escoltem a Capital amb Ordinary.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

0: escoltaves aquesta cançó. Hi ha una ràdio on només hi sona bona música les 24 hores del dia.
1: Sabrina Carpenter, que ja sap el que sonarà a Ràdio Capital, ja és una de les artistes mimades a casa nostra. Ara obrim Men's Best Friends, el seu treball, i tenim cançons com, per exemple, Man Child, o aquesta, que ja sona de fons i que es diu Tears.

0: música per sentir-se bé. Ràdio Capital. Ràdio Capital. 25 anys.
1: Un dels artistes que més ens agrada a Capital, Bruno Mars, l'escoltem amb On My Soul des de The Romantic.

0: més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
1: El 19 d'agost, el Festival Porta Ferrada Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals, tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Porta Ferrada Occident. La música es viu aquí.
2: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
3: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
2: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
3: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
2: Informació i entrades a visitbegur.com.
3: Fira d'Indians a Begur.
4: Manamana. Maxil·la Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
5: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
4: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
5: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
4: Confia en Maxiloestètic.
5: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
4: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
6: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Vols que et digui més maneres de suar? Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamós, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

Barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partíceps d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la costa.

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. Ràdio Capital, les tenim totes.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 4.
2: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
0: Estàs pensant en una bici? I si fos elèctrica? A Ecobike Girona hi trobaràs bicicletes elèctriques de passeig, plegables, de muntanya, trekking i SUV. Som fabricants i tenim sempre en estoc els recanvis dels sistemes elèctrics. També disposem de taller multimarca, refem bateries i som punt oficial de la DGT per matricular patinets. Descobreix-nos al carrer Ramon Muntaner número 4 de Girona o a ecobike.com.es. Ecobike Girona. Vine a veure'ns. Ets més que benvingut. Aquest estiu torna a la Industrial Market, el market més esperat de la Costa Brava. Del 5 al 9 d'agost estrenem nova ubicació a S'Agaró, al Parc de les Dunes de Sant Pol, davant de la Taverna del Mar. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. I recorda, del 19 al 25 d'agost també ens trobaràs a Pals. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Heineken i Ladrón de Manzanas.
3: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
4: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per a estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
5: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
6: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
7: Més econòmic del que et penses.
6: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
7: del nostre web,
6: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
7: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
6: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
1: Què tal, amics? Bona tarda. Benvinguts al primer dilluns del mes d'agost. Tinc la sensació que de cop i volta hem incrementat el nombre d'oients d'aquest programa. Gent que la resta de l'any no ens escolta i que ens descobreixen quan estan de vacances. Qui ets aquí? No toqueu el dial, sisplau. Us saludem des de Ràdio Capital, 95.6, i Taronja Ràdio Girona, 94.4. Aquest és el Ràdio Show de les Tardes de Girona.

D'aquí uns moments seguirem l'actualitat del Girona, que per cert va perdre contra l'Arsenal en el torneig Costa Brava. El nostre turista accidental, l'Adrià Bas, avui ens portarà als llocs més frescos d'Andorra. I n'hi ha uns quants, eh? No tot és calder i calentar-nos. I acabarem amb alguna de les cançons que Miquel Abres té a la seva discoteca particular. Però com que el mes és molt llarg, ens hem de proveir. I on hem d'anar?

0: Anar al supermercat és l'únic esport on s'entra amb una missió clara i se surt patrocinat per les ofertes. L'objectiu, en principi, era comprar llet, però el carro acaba portant galetes, una salsa exòtica que ningú sap per què serveix i un teix petit. Ah, perquè feia gràcia. La compra que sempre cau. Els xiclets de la caixa són l'última emboscada abans de pagar. Allà no hi ha consumidor. Hi ha una persona emocionalment derrotada després de 40 minuts prenent decisions. I junts abans de sortir, encara té forces per pensar, ja que hi són, el supermercat estudia els hàbits de consum, estudia les febleses humanes.
1: 972 313 702.
0: Quan vas al súper, ets dels que entren a buscar una cosa i en surten amb 15? Quina és la compra que sempre cau? Home, no cal caure ara mateix i prendre mal, eh? Això comença. Som-hi.
1: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Raül Muixac.
1: És el moment de seguir l'actualitat del Girona i l'home que en sap més del Girona és en Raül Muixac. Raül, bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, com esteu? Molt bé.
1: Bé, el Girona va perdre el 49è trofeu Costa Brava. Bé, de fet, el rival era difícil, l'Arsenal, que és el qui va guanyar la Premier League, 1-4. Mm-hmm. Comencem per aquí, Raül?
2: Va ser una derrota contundent davant d'un equip molt superior. S'ha de dir que l'Arsenal, tot i que li faltava algun titular, va treure un 11 doncs, molt reconeixible, i que el Girona, doncs, tenint en compte el rival que era, ho va fer força bé, però els errors contra aquests equips es paguen molt cars, i el Girona, que encara està en procés de formació i d'acabar d'entendre el que vol l'entrenador, doncs va cometre algun error greu, com per exemple el primer gol, després d'una pèrdua al mig del camp. Ells es van desplegar com un llampec, i Havertz, que és un home que ve de marcar 3 gols al Mundial, i es va posar gent nerviós. Per tant, sí, nota general prou bé, però doncs, en els partits d'aquells es va notar molt que l'Arsenal és un equip d'un altre calibre, està a una distància sideral del Girona, i el Girona, doncs, mira, va tenir aquell momentet només de començar la segona part, que Arnau va escurçar distàncies amb un gol d'estratègia, que és una bona notícia que el Girona marqui d'estratègia, perquè a segona divisió l'estratègia és molt important, però va ser marcar l'Arnau i al cap de 2 minuts l'Arsenal ja havia fet el 3-1 i després de seguida va fer el 4-1. Per tant, no hi va haver-hi cap mena d'opció de guanyar el trofeu.
1: Raül, falten 2 setmanes per l'inici de la Lliga i em sembla que el Girona encara té molts deutes a fer.
2: Sí, i a més, hi ha coses que preocupen, com per exemple la diferència de missatges. En la presentació del Costa Brava, que també va ser la presentació d'Estuani, l'entrenador va venir a dir que la plantilla estava força ben equilibrada i que no, bueno, que no, que si regava algun fitxatge doncs bé, però que vaja, que no estaven pas amb necessitat. I en canvi, per exemple, David López, un dels veterans de l'equip, després del partit contra l'Arsenal, va dir clarament que era evident que hi havia d'haver reforços. Per tant, els jugadors creuen que hi ha d'haver reforços quan l'entrenador doncs compra una miqueta el discurs de la direcció esportiva, no? El més delicat de la situació del Girona és que ara mateix, si féssim la fotografia fixa, objectivament, la plantilla que té el Girona és competitiva per ser segona. Però clar, què pot passar? El que pot passar és que quan comenci la competició aquesta plantilla no tingui res a veure amb la que té ara, perquè jugadors com Unagi, com Sigankov, poden haver de marxar, Esprilla ja se li està buscant sortida també, què passarà amb Arnau Martínez, que pot ser que voli a l'últim moment, ara s'hi afegeix la preocupació per Àlex Moreno, lateral esquerre, perquè el Rayo ha venut el seu lateral esquerre o és a punt de vendre el seu lateral esquerre al Chelsea, i aquesta posició de necessitat que tenen el Rayo podria cobrir-la amb un jugador del Girona. És a dir, es podria repetir la història de l'any passat, que el Girona va començar la Lliga...
1: Ja me'n recordo, mare meva, quin patí!
2: O sigui, el pitjor que li podria passar al Girona és que anéssim al mateix escenari. Jo crec que és la gran por, el gran canguelo que hi ha entre els aficionats del Girona, que passi això mateix. Si el Girona fos capaç d'aquest equip que té, doncs marxant els dos que més o menys tothom sap que marxaran, que són Onagi i Sigankov, però si aconseguís retenir tots els altres, doncs home, podríem discutir si li falten algun defensa més o no li falta més, però vaja, podríem començar a competir, però jo crec que la por més gran és aquesta incertesa, i que ens quedi l'equip desmembrat a l'inici de la competició.
1: Per tant, d'aquí 15 dies la fotografia que hi ha en aquests moments pot ser totalment diferent, o no?
2: Sí. A veure, per exemple, jugadors com Unagi, com Sigankov, com Ivan Martín, com Arnau, com Àlex Moreno, el mateix Banat, Van de Beek, són jugadors que a principi de temporada gairebé tothom hagués dit que acabarien marxant, perquè tenen uns sous, Brian Hill, l'altre, me'l deixo, que no se diuen en segona divisió. La sensació que hi ha és que a mesura que va passant la pretemporada i que aquests jugadors estan aquí encara, doncs que pot ser que alguns d'ells s'acabin quedant a segona divisió i que facin, doncs, el gest que ha fet veterans com Estuani, com David López, de dir, no, això ho hem baixat nosaltres i ho volem pujar. Però, clar, és la gran incògnita, és la gran incògnita aquesta. I això, malauradament, em sembla que no podrem sortir de dubtes fins que no siguem en el ball de l'any passat, allà mateix. I llavors espero que hi hagin plans B, perquè si no ens podem trobar que les primeres jornades de Lliga l'equip doncs estigui completament desmembrat, amb jugadors pensant en sortides, amb altres que no havien de ser protagonistes, doncs que tinguessin una responsabilitat amb la qual potser no comptaven. Per tant, espero que en aquests 15 dies que queden s'aclareixin sobretot aquestes coses. Més que jugar més bé o més malament, més que guanyar partits de pretemporada, aquests dubtes són els que jo crec que preocupen més.
1: Raül, gràcies. Seguirem aquests 15 dies frenètics i intensos sobre l'actualitat del Girona Futbol Club. Una abraçada, Raül. Fins dilluns que ve. 10 minuts per 4:45 de la tarda. Som a Taronja Ràdio, Ràdio Capital, 94.4 i 95.6. Una mica d'històrics, com per exemple els U2 amb el Without You. See the

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Quina és la pregunta d'aquesta tarda? Quan passa el súper? Ets del que entren a buscar una cosa i en surten amb 15? Quina és la compra que sempre cau i no volies que caigués? Marta de Sal, jo entro dient que només compraré pa i sempre acabo amb una bossa de patates, unes olives i algun gelat. No sé com ho faig. Jordi de la Bisbal, a mi sempre em cau el formatge, en tinc a casa, però si em veig un d'oferta o que té bona pinta, cap al carro. Comprem molt pels ulls, el supermercat, i a més, estratègicament els de màrqueting ens posen els prestatges allà on la mirada hi té fixació, L'Anna de Figueres diu, vaig a buscar llet i en surto amb mitja compra feta. El pitjor és passar per la secció de fleca, un croissant o una coca sempre acaba caient. I acaba d'un moment amb en Pere de Girona, diu, sí, sóc un cas perdut, entro per una cosa i en surto en 15. El que mai falla és la xocolata.

0: Robbie Williams i el seu Rock DJ a 2:45 i 4 minuts, Taronja Ràdio, Ràdio Capital. I després de la publi... You Sexy Thing, els Hot Chocolate.
1: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
2: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Jusler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu pots poses al jardí i Agrícol les solucions.
3: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
4: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
5: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
6: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
8: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Sona radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
9: La ràdio de l'Empordà.
10: Les tardes de Girona amb Joan.

0: 3 quarts de 5 de la tarda, Taronja Ràdio, Ràdio Capital. Anem ara mateix cap a les Gavarres. Una vintena d'entitats de municipis afectats per l'incendi del passat mes de juliol han organitzat la Gran Liada per les Gavarres, una jornada solidària que es farà l'11 de setembre per recaptar fons per l'agrupació de defensa forestal ADF de la zona i perquè puguin fer treballs de millora del bosc després de l'incendi. La iniciativa, que va néixer el mateix dia del foc, combinarà un vermut, una caminada popular pel massís i música en directe. I ja us podem confirmar que a hores d'ara hi actuaran Masoni, Miquel Abres, Fetus o Diversiones, entre altres. Un dels impulsors d'aquesta Gran Liada és en Benet Cuyàs, que és el president de la penya blaugrana de Monells. Benet, bona tarda, com estàs?
1: Hola, bona tarda, què tal? Moltes gràcies.
0: A veure, el que havia de ser un... va sortir, estàs?
1: Hola, bona tarda, què tal? Moltes gràcies.

0: de gust. Si ara vinguéssim aquí, quin aspecte tenen?
1: Bueno, esclar, doncs mira, l'aspecte d'un bosc que s'ha cremat fa 3 setmanes, tres setmanes, un mes, no? Doncs, bueno, doncs amb tot el que això comporta i la tristesa que fa quan passes per carreteres com la Ganga o així que ho tens ben bé allà al costat i que quan ho veus dius te cau una mica l'ànima a terra, sí.
0: Dieu que aquesta gran aliada serà per recaptar fons per l'agrupació de defensa forestal ADF de la zona i perquè puguin fer treballs de millora del bosc després de l'incendi. Què li falta a les Gavarres perquè això que va passar fa 3 setmanes, un mes, no torni a passar, Benet?
1: Bueno, jo crec que el que li falta a les Gavarres és un problema que va molt més enllà doncs, del que nosaltres puguem ajudar als ADFs, no? Al cap i a la fi, això serà un petit granet de sorra que segurament si va bé, doncs, esperem poder-los donar diners perquè puguin comprar equipaments, però el problema amb si creiem, bueno, la gent que hi entén, la gent que es dediquen al tema de forestal, doncs va molt més enllà de tot això, no? Vull dir, les Gavarres, estarem tots d'acord que des de l'any de la famosa nevada, doncs vas avui en dia està el 100% de les Gavarres estan fetes un desastre, o sigui, des de cobrir els camins, arbres de terra, és un tema molt més complex, però el que hem anat veient i hem anat parlant ara amb gent que esclar, ara ho veies molt des de fora, ara seguim estant a fora, però esclar, has anat parlant amb gent que t'ha anat explicant la problemàtica i realment és complicadíssim de solucionar.
0: Tu creus que des de l'incendi de fa 3 setmanes tens la sensació que la gent ha agafat tothom, o sigui, però bàsicament les administracions públiques, qui és qui han de resoldre aquest problema, han agafat més consciència de la problemàtica de les Gavarres? O que sempre em sembla que hagin de patir una desgràcia perquè reaccionem de pressa i corrents, no?
1: Sí, bueno, és que això va així, Això sempre, tristament, això sempre va així. Fins que no te la veus, doncs no, ningú fa res. Era un tema que tothom, aquí tothom deia, el dia que es cremin les Gavarres, el dia que es cremin les Gavarres no quedarà res, el dia que es cremin les Gavarres no quedarà res. Però passava un estiu, mira, aquest estiu l'hem salvat, ja, i que tornaves a arribar al mes d'abril, bueno, ja amb aquest any, que està tot sec, ja. Fins que va passar. I ara sí que sembla, no?, doncs que veus que tothom ha sigut un toc de tensió, un toc d'alerta, perquè sí, s'han cremat 2.000 i pico d'hectàrees, però de les, crec que són 30 o 40.000 que hi ha a les Gavarres, hem passat fluix. Crec que hem passat fluix. Llavors, doncs, a veure si tot això serveix perquè les administracions s'espavilin i facin el que toca. Vull dir, que és clar que aquí s'han de netejar boscos, s'han de cuidar, les Gavarres és un tema que és complicadíssim perquè es veu que el 90-95% és de propietat privada. Sí. Llavors, és clar, els propietaris que tenen els boscos, si no reben ajudes a netejar el bosc, costa molts de diners, i tot això qui ho paga, i bueno, estem molt de sempre, vull dir que... Un problema, tot això.
0: Benet, parlem d'aquesta gran liada que es farà el dia 11 de setembre al pavelló de la Bisbal, però abans també crec que hi ha altres activitats, hi haurà un vermut. Primer, la gent que vulgui assistir s'ha d'inscriure bé lliurement. Quin és el protocol que s'ha de seguir, Benet?
1: Mira, farem 3 actes que durant tot el dia, perquè hem canviat una mica horaris degut a que tenim els inputs que tenim, és que sembla que pot venir força gent. Llavors això es començava, la primera idea era fer una caminada, llavors es feia una mica d'una botifarrada i doncs una mica de música, tot això s'ha anat fent gros i bé, doncs, com ja has dit tu de bon començament, tenim un nombre d'artistes ara mateix, doncs, que és tot de primeríssim nivell aquí del territori, des del Frenillo de Gauguin, tenim la Lida Lobató, Diversione, Reykjavik, Fetus, la Gea, la Chloe Riembau, Miquel Abres i Masoni. Llavors, clar, tot això és de primeríssim nivell i esclar, de voler començar a la sala de Cruïlles hem acabat doncs, el pavelló de la Bisbal. A partir d'aquí, tal i com te deia, farem

0: matí del dia 11 a les 9 farem una caminada que sortirà des de Sant Pol, que és on va començar l'incendi,
1: sí.
0: I farem una passejada, serà una passejada d'uns 5 quilòmetres perquè tothom pugui venir amb família, amb els nens i tal, i que serà circular, i en la qual a dintre del recorregut passarem un tall per tall de bosc cremat, i en aquí doncs la gent irà trobant sorpreses, com pot ser doncs el drac de la Bisbal o la Rigoberta dels Geganters o el Voltor o segurament algun gegant de Calonge o de Corçà, en fi, tot això estem acabant-ho de lligar, però hi seran segur. Més alguna sorpresa que ens la guardarem, que es trobarà la gent dintre, que serà bastant emotiva, que estarà bastant bé.
1: I per assistir al concert del vespre, sí, del pavelló, que és el que s'ha,
0: sí,
1: de fer?
0: Sí, perdona. Per fer la nosaltres obrirem, suposo que ja aquesta setmana, obrirem links a través de l'Instagram de la penya de PB Monells, en el qual tu podràs inscriure-te en tres coses. Una, a la caminada sola, la qual valdrà 10 euros i tu t'hi entra doncs la ruta, t'hi entrarà la botifarra, com arribis, t'hi entrarà una camiseta, t'hi entrarà aigua, t'hi entrarà una bosseta, unes barretes energètiques, t'hi entrarà tot això, que això et sortirà 10 euros. Si tu agafes el pack de 15 euros, tens a més dret a assistir al vespre als concerts. I després hi ha una altra, la tercera opció, que és anar només al concert, que valdrà 10 euros. O sigui, tindràs caminada 10, pack complet 15 i entrada al vespre 10. Això són les tres opcions.
1: Instagram de... torna-la a repetir, sisplau.
0: Sí, és el de la penya blaugrana de Monells, que és tan fàcil com posar P de penya, B de blaugrana, Monells, PD Monells.
1: Molt bé.
0: Instagram de PD Monells, allà hi posarem els links i allà la gent podrà començar a entrar.
1: Benet, ho seguirem de prop, perquè nosaltres som els primers interessats en que això sigui un èxit. Una abraçada molt forta.
0: Perfecte. Moltíssimes gràcies.
1: Adéu.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5. Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
0: Preparat per viure la festassa a quilòmetre zero? El Festival Portaferrada Occident et porta una nit única amb Doctor Prats, Miqui Núñez, Mamaduixa, Balkan Paradise Orquestra i un artista sorpresa. Més de 7 hores de música, festa i el millor ambient al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. No et perdis la festassa a quilòmetre zero del Festival Portaferrada Occident. Compra ara la teva entrada a portaferrada.cat i no et quedis sense viure la festassa a quilòmetre zero.
2: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
3: Mana, mana. Maxil·la
4: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
5: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
4: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
5: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
4: Confia en Maxil·la Estètic.
5: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
4: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
3: Mana, mana.
6: Maxil·la Estètic.
0: Aquest estiu, no et perdis una de les cites més emblemàtiques de la Costa Brava. Dijous 6 d'agost, a les 10 de la nit, la platja de l'Escala acull la 48a cantada d'havaneres de l'Escala. Amb les actuacions de Peix Fregit, Son de l'Havana i l'Espingari. Presentada per Espartac Paran. I a la Riba, servei de lloguer de cadires i rom cremat. Organitzen la Penya Blaugrana de l'Escala i l'Ajuntament de l'Escala.
7: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.

0: cap amb Joan Bosch.
1: Què tal? 5 de la tarda i 4 minuts, Taronja Ràdio 94.4, la Ràdio Capital 95.6. Els dimarts és el dia que el nostre turista accidental aquest estiu té una missió que no és impossible, tot el contrari, en troba de llocs, i avui ens portarà a Andorra, perquè hi ha llocs refrescants. La missió que té ja ho diré demà, l'Adrià Bas aquest estiu, és de recomanar-nos llocs refrescants. I n'ha trobat uns quants per allà, aquella zona, els Pirineus. No tot és anar a Caldea, o ara que han obert aquest nou Leclerc, que es veu que és la sensació d'Andorra. D'això serà d'aquí uns quants minuts, 10 minuts mal comptats. Abans us vull regalar que tenim entrades.
2: Avui l'Albert arriba a l'hora, em dóna el cava i el poso en fred.
1: Oi que us agradaria anar a veure aquest divendres, dia 7 d'agost, a Roses, al Festival Sons del Món, Joan Dausà? Oi que sí? Doncs tenim una entrada doble. Què heu de fer?
3: 972-313-702.
1: Ens envieu un missatge de text indicant el vostre nom, des d'on escolteu el programa, i el vostre email. Tan sols això. Demà sortegem les entrades, eh? Recordeu, dia 6... No, 7 d'agost. Exacte, ja ho dic bé. Divendres 7 d'agost, al Festival Sons del Món de Roses, Joan Dausà. Apa, a participar!

0: El turista accidental, amb Adrià Bas.
1: El nostre turista que no és és accidental, perquè cada setmana ens porta per accident a diversos indrets, té una missió única i específica aquest estiu, de portar-nos a llocs que aparentment diries, ostres, aquí trobarem frescor? Doncs sí, aquí trobarem frescor. I avui es avançava que anirem a Andorra. Mentre no em porti a Caldea a caldejar-me, que em porti on vulgui. Adrià.
2: Què tal? Com esteu? Bona tarda.
1: Bé.
2: Mira, tan fresqueta com una mica de síndria que estic aprofitant per menjar.
1: Mira,
2: veus
1: que bé?
2: Ben bona.
1: Per cert, deixa'm dir que la secció, l'Adrià Bas, per enveja de molts, la fa des de Menorca, la mare que el va parir. Estàs bé,
2: ui,
1: no?
2: Sí.
1: Estàs bé? Com,
2: sí. I tant que sí. Estava que una mica més i la migdiada em juga una mala passada.
1: Estàs a punt per agafar un avió i anar a aterrar a la Seu d'Urgell per anar a Andorra.
2: No te'n riguis, no, que de l'aeroport de la Seu d'Urgell sí. Els únics vols fixos que hi ha són Madrid i Mallorca. Palma.
1: Home... Ostres, doncs
2: sí, sí.
1: Doncs mira.
2: Sí, sí. Bueno, suposo que també depèn de l'època de l'any, però no sé com va ser que una vegada ho miràvem per a la secció i recordo que sí que sí, que de la Seu d'Urgell sortien vols a Palma i a Madrid.
1: Molt bé.
2: Suposo que també a París.
1: Perfecte.
2: Per allò del Coprincipat.
1: Ah, exacte. Escolta, anem a Andorra? Som-hi. Soc tot orelles.
2: Aviam. Lo interessant... bueno, Andorra moltíssimes coses perquè el país ha canviat moltíssim. Allò del formatge de bola, del anar a buscar el sucre, de les galetes daneses,
1: sí,
2: tota aquella queixeta que després tothom hi guardava el costurero. Tot allò ha passat a una altra època.
1: Perdona que et digui, ets una tresina de dalt a baix, eh?
2: Però això no cal que ho diguis tu ara perquè ho sap tothom, vull dir, això és profecia, saps?
1: Molt bé.
2: Però no, vull dir, en aquest sentit, tot això suposo que ho trobes igualment, però ja no té aquell atractiu que tenia perquè era més barat, perquè era una manera de... Era dels productes que promocionaven Andorra fora. Ara Andorra té moltes altres coses molt interessants a banda d'una història antiquíssima i també molt divertida de conèixer, o en tot cas divertida, una història dels pocs països que mantenen el seu estatut i el seu estatus polític de la mateixa manera des de fa centenars d'anys. És a dir, no ha passat per les convulsions de molts altres països. Pel motiu que sigui, però és dels pocs que queden. Llavors, per què en parlem avui d'això? Ahir, llàstima que ho diguem avui i no abans, ahir va ser l'últim dia en què s'hi podia veure l'espectacle anual que fa el Cirque du Soleil cada any a Andorra.
1: Aquí,
2: des de ja fa una bona pila d'anys.
1: Aquí, Ràdio Andorra.
2: Això mateix, aquí, Ràdio Andorra. Doncs Ràdio Andorra es deia enguany l'espectacle del Cirque du Soleil. I des de fa ja una bona pila d'anys, com us deia, el govern d'Andorra té un contracte amb el circ per poder muntar un espectacle que cada any és diferent i que cada any es presenta doncs, pels vols de la primavera-estiu i que serveix per entretenir la majoria dels turistes que passen per Andorra els vespres de quan fa bo, quan s'acaba la temporada de neu principalment. I és un nou atractiu turístic que enguany jo no l'he vist, però que gent que sí que l'ha vist diuen que estava excepcional, que era impressionant. Evidentment, Ràdio Andorra, fent referència a l'emissora, però al mateix temps doncs jugant amb tota la part de les acrobàcies i bé, tots els artistes que té el Soleil repartits pel món en els seus, les seves desenes d'espectacles fixes que tenen entre Las Vegas, Nova York, tot arreu on hi hagi, perquè n'hi ha a molts llocs. Jo no sé si tu el vas pujar a veure
1: no, i volia anar-hi però no vaig trobar entrades era un espectacle de circ però amb el rerefons de Ràdio Andorra i a mi sentimentalment Ràdio Andorra em recorda de quan era petit, no? I gent que de la professió que hi va anar hi ha el clàssic aquell indicatiu que feia conya aquí Ràdio Andorra que sortia amb aquella veu doncs estava farcit de de detalls radiofònics durant tot el show, que era molt maco.
2: Clar. I si no recordo malament, ara no ho sé, però hi va haver una època que aquest espectacle era gratuït. No era de pagament. No sé si això encara es mantenia, però al principi de tot aquest espectacle va ser gratuït, almenys uns anys. Ara, altres coses. Fora de la temporada de niu, com us deia, és un lloc on s'hi pot estar bastant més fresc que baix a la plana, i que a més, tota aquella gent que us agrada la natura, doncs teniu ple de llocs per fer senderisme i trekking, teniu el famós parc de Naturlàndia, on hi ha doncs aquell tobogan que passa per entremig del bosc i de les prades i que és molt divertit pels nanos, i tu fas broma de Caldea, però estic segur que ara a l'estiu tenen moltes activitats aquàtiques per poder-se anar a refrescar. Dit això, sí que és un lloc que jo destaco especialment, si us agrada l'alta muntanya, doncs per anar a menjar una bona borda, allò, buscar un bon restaurant d'aquests que estan més enllà d'Andorra la Vella.
1: Què és una borda?
2: Bé, els restaurants, les masies de muntanya, les masies, allà en diuen bordes, les cases d'alta muntanya, que molts d'ells doncs s'han convertit en boníssims restaurants. I mira, veus, aquí em reafirmen, tinc aquí l'Eulàlia, la gossa, que acaba de bordar, si l'heu sentida,
1: acaba de dir que sí.
2: I l'altra cosa, doncs, evidentment, un gran centre comercial a l'aire lliure, que és tota aquella avinguda Meritxell plena de botigues, on ara ja no sé si surt a compte comprar-hi res, perquè ara ja hi tens totes les grans firmes del luxe, que aquesta és la part doncs menys autèntica, diguem, perquè t'acabes trobant que totes les capitals europees o d'arreu del món són tots iguals, amb les mateixes botigues i les mateixes marques.
1: Per cert, la setmana passada es va inaugurar, es veu que és un èxit, ho he vist per Instagram, Leclerc, aquests grans magatzems francesos han inaugurat a Andorra i es veu que és un èxit,
2: Ostres, doncs mira, una altra cosa que sí, veus, una de les poques coses que segueixen sortint a compte si aneu a Andorra perquè us fa falta o el que sigui, és
1: el
2: les ulleres, fer-vos les ulleres.
1: Ah, sí?
2: Si us heu de fer, si teniu graduacions complicades i tot això, allà encara segueix sortint a compte.
1: Molt bé.
2: Encara segueix valent la pena. Però per no valer ja no val la pena ni allò de la comparació amb la gasolina. No sé si us hi vau fixar.
1: No.
2: Que amb tota aquesta història de l'augment del preu dels carburants degut a les guerres internacionals, al golf, ara, en comptes de ser els catalans que anaven a posar gasolina a Andorra, ara és al revés. Ara són els andorrans que baixaven a posar gasolina a la Seu.
1: Déu-n'hi-do.
2: Això fins a primers d'estiu. Fins que encara van mantenir el descompte de l'impost que el govern espanyol havia aplicat als carburants, que crec que ara el tornen a aplicar.
1: Ja l'han aplicat,
2: jo és que, com que no condueixo, no t'ho sé dir, però sé que ara aixecaven aquesta exempció i que mentre es va estar vigent, els andorrans baixaven a posar gasolina a la Seu d'Urgell. Vull dir que imagina't si ha canviat la cosa.
1: Molt bé, escolti, menorquí, fins la setmana que ve,
2: Escolti'm, cuidis molt, cuideu-vos molt tots, tapeu-vos del sol i un bon ventall, un bon vano.
1: Apa, que vagi bé.
2: Adéu, bonics.
1: Adéu, Adrià. Falten 8 minuts per arribar a 6:15 de la tarda. Neil Diamond.

0: 972 313 702 i digues la teva.
1: Quan vas al súper, ets dels que entren a buscar una cosa i en surten amb 15? Quina és la compra que sempre cau? Temptacions. A veure, Carme de Girona, jo sempre pico amb les plantes. Si el supermercat en té a l'entrada, és molt probable que en surti amb una sota el braç. En Marc, que és de Girona, també diu: la compra que sempre cau són els iogurts. Vaig convençut que no em fan falta, però acabo provant algun gust nou o aprofitant alguna oferta. La Marta és de l'Escala, sempre dic que només entraré a comprar pa i llet, però acabo sortint amb la cistella plena. El que mai falla és alguna rajola de xocolata. Sempre trobo una excusa per posar-lo al carro. I en Jordi de Figueres diu: a mi sempre em cau una bossa de patates o algun aperitiu. Entro amb una llista molt clara, però quan passo pels passadissos sempre apareix alguna oferta que em convenç.

Eren els Backstreet Boys, perquè després de la publicitat ens espera tota una dama de la música disco. Donna Summer.

0: estarà aquí mateix a la ràdio.
1: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana.

0: producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. El jouvellrestaurant.com.
1: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
2: Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera. Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país.
3: Si tu no estàs aquí, no sé.
2: Entrades a sonsdelmón.cat.
4: Mano, mano.
5: Maxil·la Estètic.
6: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
7: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
6: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
7: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
6: Confia en Maxil·la Estètic.
7: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
6: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
8: Aquest estiu, no et perdis una de les cites més emblemàtiques de la Costa Brava. Dijous 6 d'agost, a les 10 de la nit, la platja de l'Escala acull la 48a cantada d'havaneres de l'Escala. Amb les actuacions de Peix Fregit, Son de l'Havana i l'Espingari, presentada per Espartac Paran. I a la Riba, servei de lloguer de cadires i rom cremat. Organitzen la Penya Blaugrana de l'Escala i l'Ajuntament de l'Escala.
9: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
10: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
11: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
12: més econòmic del que et penses
11: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
12: del nostre web,
11: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
12: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
11: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
13: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: 972 313 702.
1: Per... Ai, mare meva. Quan vas al súper, ets dels que entren a buscar una cosa i en surten amb 15. Quina és la compra que sempre cau? La Sílvia és de Girona. Diu, jo vaig a buscar fruita i acabo comprant un gelat. Amb aquesta calor és gairebé impossible resistir-s'hi. En Pere és de Palamós. La meva parella sempre riu perquè entro a comprar quatre coses i acabo carregat com si hagués de passar un mes tancat a casa. Sempre acaba caient algun formatge embotit i unes olives és superior a mi. I acabo de moment amb la Núria, que és de Banyoles. Jo sempre pico amb les plantes o les flors que posen a l'entrada. Ostres, n'hi ha moltes, molts comentaris d'això de les plantes, i dels xiclets que, i totes les tentacions dolces que hi ha a l'entrada. Diu, vaig a comprar menjar i torno amb una planta sota el braç. A veure la Maria, que ens truca des de l'Estartit, si també li passa el mateix. Maria, bona tarda, com estàs?
2: Hola, bona tarda. M'ha fet gràcia aquesta de les plantes.
1: Sí?
2: Perquè jo també ho feia, però com que se m'amorien totes, vaig decidir deixar de comprar-ne.
1: Però és que...
2: Allà viuran millor que a casa meva.
1: Jo m'agradaria tenir el cap pensant dels qui organitzen com es col·loquen les coses als prestatges dels supermercats i on exactament, perquè hi caiem la majoria tots de quatre potes, o sigui, la nostra mirada va directament a les coses o bé del color, de la manera que està presentat, i quan ets a la caixa, allà que estàs esperant fent cua,

0: fa molta mandra passejar-me pels passillos, mirant què...
1: Perdona, un moment. Et fa mandra o por de carregar més del compte al carro?
0: No. Bueno, por una mica, també, perquè visc amb un tercer sense ascensor i no faig la gran compra, clar, perquè estic sense ascensor i sense home. Per tant, no hi ha ningú que m'ajudi a pujar la compra, saps? Llavors, faig...
1: Perdona, que necessites un home per pujar la compra, eh?
0: No, però clar, faig més viatges que un...
1: Que un carreter.
0: Clar, exacte, haig de deixar la meitat a baix, puja, torna a baixar. Per tant, he decidit fer compres petites. I compro molta verdura i fruita, però sempre cauen unes patates xips. Sempre. És igual.
1: És igual
0: si és estiu, si és hivern, si és un dissabte o si és un dilluns.
1: Vols que et doni una idea? El que fa la meva veïna. Jo ho he fet una vegada només, eh? Comprar per correu electrònic i et porten fins a la porta de casa teva el que has demanat. O sigui, i t'estalvies l'home aquest que t'hauria d'ajudar a carregar amb tot això, clar.
0: Sí, perquè no vull pas cap d'home. No.
1: Ah, bueno, tu ho sabràs.
0: També estaria bé això, veus? No, sí que és cert que ara ho fan així, clar, però ho fan certs supermercats, no tots, no?
1: Bueno, però...
0: Ha de ser un exclusiu.
1: Sí. I és una compra mínima, però de ser... Clar. Tu cada vegada que vas al supermercat et deixes, no, entre 50 i 100 euros te'ls deixes, segur, eh?
0: Sí. Sí. Bueno, pues, sí, aquesta opció l'estudiarem.
1: Provo i m'ho dius, eh?
0: L'aprovarem.
1: I llavors mirarem a veure si necessites un home o no, eh?
0: Apa. Molt bé.

0: Joan Dausà, dues entrades dobles, atenció, pel divendres dia 7 d'agost al Festival Sons del Món de Roses. Només heu de fer una cosa, enviar el vostre un missatge de WhatsApp a aquest telèfon
1: 972 313 702,
0: indicar el vostre nom, des d'on ens escolteu i sobretot el vostre email. Sortegem una entrada doble per anar a veure Joan Dausà a Roses aquest divendres.

0: de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Joan Coll i aquesta és l'actualitat de les comarques gironines. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 44 anys per robar i agredir física i sexualment dues dones sense llar a Blanes i Barcelona. Els fets es remunten al passat 20 de juliol, quan els agents van tenir coneixement que s'havia produït una agressió sexual en un descampat durant la Festa Major de Blanes. Es tracta d'una zona propera a l'espai de les Fires i on la víctima dorm habitualment. Víctima i agressor s'havien conegut feia poca estona i, de sobte, l'arrestat va colpejar la dona i la va agredir sexualment. En s'ha descobert, l'agressor va fugir corrent, però abans va robar 20 euros i un rellotge a la dona. I els Mossos també investiguen una agressió homòfoba amb amenaces de mort que va patir un membre de l'espai LGTBI+ de Girona, al centre de la ciutat. Segons han denunciat a través de les xarxes socials, els feren passar el dissabte quan, presumptament, un home va agafar la víctima pel coll mentre li deia que el mataria per maricón. Segons ha explicat l'espai LGTBI de Girona, el presumpte agressor ja hauria protagonitzat episodis similars en altres moments. Per això, des de l'entitat demanen a altres persones que denunciïn els fets si han estat víctimes d'aquesta persona o d'agressions per la seva condició sexual. I la policia local de Palafrugell ha detectat un increment rellevant de la venda de droga a domicili, especialment en els nuclis habitats de Calella de Palafrugell, Llafranc i Tamariu. És una situació que es dona d'una banda per l'arribada massiva de turisme durant la temporada d'estiu, que multiplica per 4 la població global, i per l'altra, perquè la pressió policial ha desplaçat els punts de venda de droga de les places i els carrers. De fet, en la incorporació de la unitat canina i de drons de la policia local de Palafrugell, els agents han detectat que cada vegada troben més substàncies estupefaents a terra perquè els traficants les llancen quan veuen aproximar-se als agents en comptes d'intentar marxar corrent. I fins aquí el repàs de les principals notícies d'aquest dilluns a les comarques gironines. Tornem demà amb tota l'actualitat informativa.
3: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
4: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
5: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
6: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
5: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
6: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
5: Informació i entrades a visitbegur.com.
6: Fira d'Indians a Begur.

0: amb Joan Bosch.
1: De cap a les 7 de la tarda, són les 6:05, Taronja Ràdio, Ràdio Capital.

0: 972 313 702.
1: Va, a un quart de set i un minut anem a la platja. No hi ha com tenir vacances i gràcies, vaja... Avui ja no es porten transistors a les platges, això ha desaparegut, però a través del mòbil hi ha gent que ens escolta i mentre està prenent el sol, tot i que avui en aquests moments veig per aquí on estic jo a Palafrugell, que hi ha molts núvols. I a Pals, no sé si a la platja de Pals, que hi ha en Carles, doncs hi ha molts núvols. Carles, com estàs?
2: Molt bé, Joan, moltes gràcies per rebre'm.
1: Sí, pa, doncs... amb els braços oberts. Escolta, sí, com està el temps? Està molt ennuvolat a la platja de Pals o què?
2: Ostres, em faràs aixecar el cap i mirar cap amunt. Jo estic mirant els peus que els tinc a l'aigua.
1: Ah.
2: Precisament, aquí hi ha alguna mica de clariana i hi ha sol. Sí que sembla que hi ha bastants de núvols per Begú i inclús l'Estartit, però Pals, precisament, ens salvem.
1: Tu, hi ha molta gent a la platja ara, un quart de set?
2: Sí, mira, després me'ls conto, eh?
1: Que dolent que ets.
2: Però... Estable.
1: Eh?
2: Estable, ja podeu escoltar que jo primera fila.
1: Molt bé.
2: Estic molt bé.
1: Escolta, estàs de vacances, dedueixo, no?
2: Oficialment, sí, ja avui he començat vacances.
1: Avui és el primer dia. Escolta, tu vas molt sovint al súper i quan entres al súper surts amb més coses de les que en principi volies comprar?
2: Doncs jo crec que vaig més al súper del sovint perquè cada dia acabo anant al supermercat. I sempre surto doncs, amb més coses de les que realment necessito.
1: Però quines són les coses que realment et tempten més, caus més facilitat de quatre potes? Dius, ostres, és que està tan ben posat i tan ben presentat que venia a buscar una barra de pa, però això ho compraré avui. Què és això?
2: Doncs el que sempre caic són amb les galetes.
1: Galetes?
2: Sempre que passo, sí. I és que estan tan ben posades o s'ho fan... Penso que entro en una mentalitat racional, però quan surto veig que no ho he pogut complir.
1: Quin tipus de... Ja pots dir marques, eh? Quin tipus de galetes són les que t'agraden més a tu?
2: Doncs les Oreo.
1: Les?
2: I Oreo.
1: No les conec, aquestes. No les conec.
2: No les conec.
1: No. Què són, de xocolata o de què?
2: Sí, tenen xocolata i tenen dos galetes i es van farcits entre les galetes. Sí. Però és que al final, per molt que em prepari una llista, per lo que a vegades necessito sí o sí, sóc capaç d'haver comprat altres coses i encara haver tornat a casa sense el que realment era l'objectiu d'anar a fer la compra.
1: Molt bé, molt bé. Vale, acabem. Escolta, ets a l'aigua realment ara?
2: Sí,
1: escolta, va, fer soroll que es noti que ets a l'aigua, perquè... A veure?
2: No, a veure si tiraré el mòbil a dintre de l'aigua.
1: No, amb la mà, cony! A veure?
2: Va, ens despedim. Una abraçada.
1: Apa, que vagi bé!

0: I les manies, un dilluns maniàtic com el d'avui, eren les Bangles. I després de la publi ens espera... El Wonderful Life de Black.
1: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A distribució de gasoils Cursà, només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
2: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
3: Aquest estiu torna a la Industrial Market, el market més esperat de la Costa Brava. Del 5 al 9 d'agost estrenem nova ubicació a S'Agaró, al Parc de les Dunes de Sant Pol, davant de la Taverna del Mar. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. I recorda, del 19 al 25 d'agost també ens trobaràs a Pals. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Heineken i Ladrón de Manzanas.
4: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
5: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
6: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
7: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
6: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
7: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
6: Informació i entrades a visitbegur.com.
7: Fira d'Indians a Begur.
8: El 19 d'agost, el Festival Porta Ferrada Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals, tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Porta Ferrada Occident. La música es viu aquí.

0: 972 313 702.
1: 3:15 de l'onze, Ràdio, Ràdio Capital. Quan vas al súper, és dels que entren a buscar una cosa i en surts amb 15? Quina és la compra que sempre cau? Temptacions al súper. A veure, Carme, que és de Girona. A mi sempre em passa amb els llibres de receptes o els estris de cuina que posen de promoció. Entro per una cosa i torno amb alguna compra inesperada. En David és de Figueres, diu, intento anar amb una llista perquè si no és un desastre. Tot i així, sempre acabo comprant cafè, xocolata o algun caprici que no necessitava. El supermercat sabe molt bé i tant com posar els productes perquè hi acabis caient. I acabo amb la Montse de Cassà de la Selva. Jo sempre acabo comprant alguna bossa de llaminadures per als nets. Encara que digui que no ho faré, quan les veig és impossible sortir. I ara tinc una trucada sorpresa. Em truquen des de la Selva Negra, Alemanya. I em pregunto, què hi fa la Montse de Girona a la Selva Negra, Alemanya, escoltant a l'autopista a través d'internet Taronja Ràdio? Com estàs?
2: Molt bé, molt bé. Aquí estem a tope de vacances, doncs ja te diré.
1: A la Selva Negra?
2: Sí, sí, ja
1: a on
2: la Selva Negra.
1: A on exactament, Montse?
2: Mira, ens hem deixat caure a Europa Park.
1: Home!
2: És a Ras. Ei!
1: Ei!
2: Aquí, acabem d'arribar, eh?
1: Sí.
2: Sí, sí, sí. I pel camí, doncs, com o no, l'emissora que posàvem era la Taronja, com o no.
1: Clar, clar, clar.
2: L'autopista, Taronja, cotxe de lloguer i pim-pam, pim-pam, fins que hem arribat aquí.
1: Molt bé.
2: I acabem d'arribar just ara.
1: Molt bé. I ja tens una primera imatge de l'Europa Park, perquè he sentit molts comentaris, tant favorables com desfavorables.
2: Mira, de moment...
1: Digues.
2: Sí. De moment, el que hem vist ens ha agradat molt, perquè on estem hospedats és com una ciutat de l'oeste.
1: Sí.
2: Bé, nosaltres som I Love Por Aventura, sí, però això és un altre nivell també, eh? Vull dir... Sí, està molt ben cuidat. La veritat és que molt bé. Ara, que hem d'arribar. Per tant, molt bon, molta opinió no et puc donar. Des de fora tot sembla molt, molt divertit, però...
1: Està bé. Escolta,
2: ja t'ho diré d'aquí 3 dies més.
1: Qui és el xèrif de l'apartament?
2: Bueno, de moment sóc jo la quatrera.
1: La quatrera.
2: La que porta el revòlver.
1: Escolta, i mentre estàveu conduint, suposo que heu fet parades amb àrees de servei i tot això, heu entrat amb algun súper, ja que avui estem parlant de súpers o no? Heu conduint, suposo que heu fet parades amb àrees de servei.

0: plegats.
1: Hem entrat per una aigua, com el que diu, i hem sortit amb patates, amb una bateria nova, amb cables... De... Sí, sí,
0: tu,
1: sí.
0: I els preus són iguals que aquí? Més cars, iguals?
1: Aquí, com que és la mateixa cadena, entenc que és això, sí. Són idèntics els preus.
0: Idèntics?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, iguals, iguals.
0: Doncs tu
1: t'imagines... Pensava que anem sovint a l'Action i de Girona i són iguals.
0: Doncs tu
1: t'imagines... Sí, eh?
0: Tu t'imagines guanyar el sou dels alemanys, que no és el mateix que aquí, i anar a l'Action, et surt a compte, eh?
1: Buah, hombre, si surt a compte. Sí, sí, sí.
0: Escolta, i quan vas als supermercats normalment, hi ha alguna tentació que en principi no volies evitar, però al final hi acabes caient de quatre potes, Montse?
1: Sempre, els gelats, tot l'any.
0: Els gelats.
1: No puc evitar-ho. Jo, mira, de la xocolata puc passar-ho, saps? De, no sé com, del cafè, també. Però com hi hagi gelats, és que me n'haig d'endur sempre.
0: Està bé.
1: I per sort, com que, clar, fa calor i segons on vas després al súper, si no vas directe a casa, què passa? Doncs no te'ls pots endur, menys mal.
0: Clar, clar.
1: Menys mal. Perquè si no seria, bueno, la nevera estava, bueno, congelador no hi cap. Tot gelat.
0: Quants
1: no pa i formatge. Això també.
0: Montse, quants dies esteu per aquí al parc aquest, Europa Park?
1: I estem fins divendres. Fins acabem d'arribar avui i ens quedem fins divendres. Doncs... A tope. Bueno, l'últim dia viatjarem una mica com hem fet avui, de conèixer pobles. Hem estat a la Selva Negra, hem anat a un llac preciós, no em diguis els noms perquè sí, el meu... Sí, sí el meu...
0: Alemany
1: se'n foten, però
0: sí.
1: És una mica il·legible i no s'entén, però sí, sí, i viatjarem al tornar, doncs igual anirem a veure el RAS, també ens han parlat molt bé, hem vist Baden-Baden.
0: Està bé.
1: Però vaja, l'objectiu no és anar a veure Alemanya, sinó a viure quatre dies aquí dintre del parc, a tope, començant ja des d'avui, que acabem d'arribar.
0: A disfrutar, Montse, una abraçada.
1: Vinga, merci.
0: Adéu.

0: Me Up amb els Rollings. Acabem ja el programa d'avui. Falten 7 minuts mal comptats per arribar a les 7 de la tarda. Demà hi tornem a partir de les 4 a Taronja Ràdio i Ràdio Capital.
1: De cap a cap, amb Joan Bosch.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
3: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
2: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
3: Però què passa aquí?
4: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
3: Així no hi ha qui les faci caure.
4: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
5: Marxo a la platja.
6: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
5: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
7: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Llafranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
8: Maxil·loestètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
9: A Maxil·loestètic t'ho posem molt fàcil.
8: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
9: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
8: Confia en Maxil·loestètic.
9: Truca ara o entra al web de Maxil·loestètic i demana la teva visita.
8: Maxil·loestètic. Treballem pel teu somriure.
10: Fenòmena.
11: Maxil·loestètic.
2: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
12: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel Comtat Sant Jordi.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La

0: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97, 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
1: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
0: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel. I t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
2: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
3: Aquest estiu torna a la Industrial Market, el màrquet més esperat de la Costa Brava. Del 5 al 9 d'agost estrenem nova ubicació a S'Agaró, al Parc de les Dunes de Sant Pol, davant de la Taverna del Mar. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. I recorda, del 19 al 25 d'agost també ens trobaràs a Pals. La Industrial Market, el màrquet més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Heineken i Ladrón de Manzanas.
4: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a olalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
5: Fa 25 anys que fem Empordà.

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9.
2: Fuego lento tu mirada.
3: Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera.
2: Fuego lento.
3: Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país.
2: Si tu no estàs aquí, no sé.
3: Entrades a sonsdelmón.cat.
4: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
5: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
6: Aquest estiu torna la Industrial Market, el market més esperat de la Costa Brava. Del 5 al 9 d'agost estrenem nova ubicació a S'Agaró, al Parc de les Dunes de Sant Pol, davant de la Taverna del Mar. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. I recorda, del 19 al 25 d'agost també ens trobaràs a Pals. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Heineken i Ladrón de Manzanas.
1: 25 anys de cançons i territori.
7: Ràdio Capital.
8: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Hola, família, sóc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 10. Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
2: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
3: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
4: més econòmic del que et penses
3: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
4: del nostre web,
3: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
4: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
3: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoïnes s'han d'obrir abans de menjar. Capunxa en ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats, perquè tenim la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors. Sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital. 20.

0: 25 anys.
1: Va dir que Esmeralda, soc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls de les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

amb mil històries, les marques de les mans. Al llit desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamós, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

Cançons que quan les sents et porten molts records. A Ràdio Capital les tenim totes.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
4: Ràdio Capital.
2: 25 anys.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.